Imos, imos envolvir o vessant do ser. Imos vir amb nous seus amous. Imos envolvir o vessant do ser. Imos vir amb nous seus amous. Imos envolvir o vessant do ser. Imos vir amb nous seus amous.